0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Encetem una nova setmana després d'un cap de setmana que, per fi, ens ha donat una xicoteta tregua. Les temperatures han baixat, especialment durant la nit, i això s'ha notat. Hem pogut descansar millor, obrir les finestres i respirar un aire una miqueta més fresc després de moltes jornades de calor intensa. Amb aquest ambient més agradable, arribem a este dilluns 27 de juliol amb quasi 2 hores per davant dedicades, com sempre, a la informació de proximitat, a conèixer què passa als nostres pobles, a parlar amb els seus protagonistes i a descobrir iniciatives que fan comarca. Avui abordarem l'actualitat d'Ontinyent i d'altres municipis de la vall d'Albaida. Parlarem, per exemple, de seguida avancem quin és el contingut del programa, però parlarem, com no, d'eixe extraordinari concert que va haver el dissabte a l'esplanada de Tortosa i del Galdo, on un miliard de persones van gaudir d'eixe concert, on es van juntar les 4 bandes federades de la ciutat d'Ontinyent. Així que acomodeu-vos perquè comença una nova edició d'aquest Hoy por Hoy Ontinyent la Vall d'Albaida, i com sempre, gràcies per triar-nos un dia més. Comencem! I habitualment ara doncs saludaríem el nostre meteoròleg, però com vam dir el divendres, s'ha agafat unes mereixcudes vacances i avui tenim que saludar a Noelia García de l'Agència Estatal de Meteorología. Buenos días.
1: Buenas tardes. Hoy lunes empieza la semana con tiempo estable y temperaturas suaves. Se alcanzarán máximas de 34 grados en Ontinyent, 33 en Chátiva y en Requena, 32 grados en Gandía y 30 en Valencia. Durante esta tarde, ambiente cálido y soleado, con cielo poco nuboso o despejado. Sopla viento flojo de levante. Mañana martes las temperaturas suben de forma ligera. Los termómetros marcarán 30 grados en Valencia, 32 en Gandía, 34 grados en Requena y 36 en Chátiva y en Ontinyent. Se mantendrá el tiempo estable y será un día soleado con cielo poco nuboso, aunque algo turbio con la entrada de polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas serán de 23 grados en la capital, 21 en Chátiva y 17 grados en Requena. Es una información de AM.
0: Moltes gràcies a Noelia García i donem la benvinguda a Tomàs Marín. Bon dia.
2: Bon dia, què tal, Esteban?
0: Molt bé, què tal el cap de setmana?
2: Molt bé, la veritat, molt bé. Super bé, entretingut, passant-ho bé, música, festa, vamos. És que no tenim que queixar-nos en cap moment.
0: No. Anem amb les temperatures. Què temperatures tenim a aquestes hores?
2: Això és motiu d'alegria, eh?
0: Sí, eh?
2: Vamos, menú canvi. Canvi respecte a la setmana passada.
0: T'ho contava tu este matí, que el dissabte a les 8:30 del matí vaig anar al forn a comprar el pa i vaig notar eixa sensació de frescoreta que feia temps que no notava a eixes hores del matí, eh? Que avui tu també ho hauràs notat.
2: Ho he notat, tant quan he arribat a l'emissora i al mateix moment en el que també ens hem anat a fer-nos el cafenet al bar de confiança, i t'ho dia només eixir de la porta.
0: Sí.
2: Quin aire, quin fresquet. Sí que és de veres que a hores d'ara pau fresquet anem a trobar a la comarca, però ens ha donat ixa treva que esmentaves al principi. Bueno, en estos moments la temperatura Ontinyent és de 29 graus. És que no arriba ni a 30. Para que fuese una idea,
0: sí,
2: nuestros oyentes.
0: Que eso no tenía más claro.
2: Y la máxima en estos momentos es de 30 grados y la mínima de 27, es decir, que tenemos unas temperaturas muy paregudes, muy semblantes a todo el territorio de la nuestra comarca. Y perdonarte un ejemplo de cómo están las cosas, tenemos en estos momentos 28 grados al Ràfol de Salem y 30 a Guadasséquies, que suele ser un municipio que siempre tiene las máximas bien altas y también es de los que fan récords, ¿eh?
0: Doncs aquestes són les temperatures a aquestes hores i el que anem a fer és iniciar la picaeta.
3: Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida. La picaeta.
4: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá. Si arribes con...
0: Bueno, no sé si avui dinarem... Bueno, sí, jo sé el que vaig a dinar, eh? Però anava a dir, no sé si avui la gent dinarà arròs o què dinarà.
2: Jo avui tiré de paella.
0: Mira, veus, tu arròs. Jo tinc macarrons.
2: Ah, molt bo, també.
0: Sí.
2: Molt bo.

0: ja n'hi ha que menjar i n'hi ha que menjar bé, la veritat, que aquest dia, sobretot fresquet,
1: Que bo, que sí. També,
0: bon ja, ja meló d'or que parlaves el passat divendres. Sí. Mira, un exemple tenim per al postre.
1: Ja has vist que jo he comprat tomates del terreny, que ens apetís molt, aquestes tomates fresquetes, tallaetes, amb atún o en allets, com siga, eh? Com siga.
0: Pues res, ja està. Lo del menjar fora ja. Que ens entra una fam.
1: Parlem ara del menú dels programes de ràdio Ontinyent. Comencem amb l'abans de les entrevistes d'aquest Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Avui i toca posar-se serios, sí, perquè posarem damunt la taula alguns dels temes que desgraciadament estan marcant l'actualitat de la capital de la Vall d'Albaida. Parlarem del vandalisme, del incivisme contra el patrimoni urbà d'Ontinyent i també de la caiguda d'una farola a la plaça de la Concepció amb el regidor de Serveis Municipals, Jordi Vallès. També coneixerem què suposa, per al Fort de l'Ermiteta haver aconseguit el document de qualificació artesana de la Generalitat Valenciana, un reconeixement a la tradició, la qualitat i el treball artesanal amb Gaspar Alcaraz. Farem balanç del gran concert del centenari del Mestre Ferrero, que dissabte va reunir, com dèiem, un miler de persones veient a les quatre bandes federades d'Ontinyent en una cita històrica. Ho parlarem amb el regidor de Cultura, Àlex Borrell, i el coordinador de la comissió del centenari, Rafa Soler. La música continuarà sent protagonista amb Lluís Muñoz, vicepresident de la Fundació Sonora, i Genís Tornero, gerent de l'Orquestra Sinfònica Caixa Ontinyent, que ens presentaran el concert Tango Concertant, esència de Buenos Aires, que arriba este dimecres, després demà, allà en lo de Malferit, dins del projecte Territori Sinfònic. I després ens traslladarem a Bocairent, ens torna a visitar el seu alcalde, Xavi Molina, que farà balanç del concurs fotogràfic i de l'exposició inaugurada este cap de setmana, una iniciativa que continua posant en valor el patrimoni i els paisatges del municipi. Es tracta del concurs que porta per nom, és el concurs fotogràfic Ontinyent i el seu entorn, si no m'equivoque, s'anomena este concurs. I acabarem el programa a Llutxent, amb el regidor de Turisme i Medi Ambient, Hilari Martí, per descobrir tots els detalls d'una nova edició dels Contes a la Llum de la Lluna. És una proposta tentadora, és una proposta que combina senderisme, natura i narració oral en el paratge de la Sénia. Una jornada pensada per gaudir de l'estiu en família i descobrir el patrimoni natural del municipi. Doncs tot això és el que tenim fins les 2 de la vesprada. Tomàs, a partir de les 2:17, hora 14...
0: Molt sent de tenir aquestes declaracions que una estoneta es donarà el regidor de Serveis Públics, Jordi Vallès. La veritat és que ahir, quan veia les imatges que va publicar l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, en xarxes socials, deia, suposa que serà un recordatori a la gent del que ha passat, etc etc. I clar, quan arriba en el cotxe, gira a esquerra passant el pont de Paduana i veig que de nou està decapitat el pescauret, doncs a vos se li queda la cara de tonto, la veritat, perquè a cap i a la fi ja se'ls paga entre tots. És una escultura, és un monument, anem a dir, del municipi, que portava un mes i mig, i sí, ja sofria, crec que, tres actes vandàlics, a més de deixar bany, que recordaran les imatges en l'estany de la pròpia plaça de la Concepció. Així que res, farem ressò d'aixes declaracions de Jordi Vallès en un dia on estem, sobretot, com esmentaves abans, de valoracions, de veure què és el que ha passat al llarg del cap de setmana. També és un dia on ens anem a centrar sobretot en diversos municipis de la comarca per diverses obres que van a dur a terme, diverses qüestions a destacar. Viatjarem a Bellús, per exemple, s'anirem a Guadasséquies, ens anirem al Farrací, s'anirem a Bocairent, entre altres localitats de la comarca. I com no, posarem el focus en l'agenda, perquè, com bé saben, crec que el calendari fester com a tal està encetat, anem a dir,
1: sí,
0: ja són molts municipis que han dut a terme les seves festes o que estan en elles o estan en eixos dies previs on hi ha activitats, però clar està que arriben els dies grans, sobretot per a un municipi que es fa molta il·lusió esmentar, ja us contarem perquè pròximament, que és allò de Malferit, perquè tenim molta festa, tenim molta activitat esta vesprada, també a Guadasséquies, si no recordem a la Benicoleta també, al Ràfol de Salem, no, a Rugat estan també ja començant a preparar preparar, a fer això, preparatius de cara a les festes, així que molta cosa. I també ens centrarem sobretot en l'àmbit esportiu, perquè avui és el primer dia d'entrenament al Clariano de l'Ontinyent 1931, este nou Ontinyent 1931 de la mà de Rubén Sanz. Coneixem este cap de setmana el fitxatge del que serà suposadament el nou de l'Ontinyent 1931 de Carlos Mas. També cal recordar-vos que el Deportivo Ontinyent femení està disputant el Cotif en estos moments i que tenim una gran notícia per a l'atletisme, tant a nivell nacional com a nivell del Bairí, en aquest cas per al Cava Ontinyent és tot logístic, perquè va ser distingit Orlando Ortega, que com bé sabran té un vincle molt, molt gran amb la capital de la Vall d'Albaida i amb el Cava Ontinyent, va ser distingit per la Real Federació Espanyola d'Atletisme per tota la seva trajectòria després de la seva jubilació, després d'apartar-se i penjar les sabatilles de córrer. I amb això, és tot el que tenim en l'hora 14. Ve una hora 14 carregat amb moltes qüestions a contar i per a iniciar l'última setmana del mes de juliol, que dissabte ja estem a 1 d'agost, que ja estem molt proper de les festes, estem molt proper de que algú que altres se'n vagi de vacances, altre que tornen. Així n'estem ara mateix en Ràdio Ontinyent i crec que tots els veïns i veïnes de la Vall d'Albaida.
1: Doncs això, a partir de les 2 i 17 minuts, així en directe a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Doncs, Tomàs, gràcies.
0: Gràcies a tu.

I abans de la primera entrevista, de seguida parlem amb Jordi Vallès, el regidor de Serveis Municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent, i recordant aquest moment, o un d'aquests moments del concert extraordinari del passat dissabte, concert en homenatge al mestre Ferrero, per què no gaudir d'una d'aixes marxes cristianes que van sonar, una marxa cristiana que el mestre Ferrero va composar en l'any 1966, com és Bonus Christianus.

0: Hoy por Hoy Valda Albaida.
1: Són les 12:36 minuts, on Ontinyent ha viscut estos dies dos incidents que han obert un debat sobre el respecte a l'espai públic i la seguretat dels elements urbans. D'una banda, un nou acte vandàlic ha deixat greument danyada l'estructura del Peixcauret, una escultura que fa apenes un mes i dies que es va instal·lar a la recentment renovada plaça de la Concepció, que hi ha aparegut sense cap i coll. Això és un acte vandàlic que ha tornat a passar durant este cap de setmana. I d'altra banda, ha caigut una farola també en el mateix lloc, en la mateixa plaça de la Concepció, damunt d'un dels arcs ornamentals de festes. Tot això ha generat preocupació, sobretot per el primer que comentàvem, eixe acte incívic, i per el segon tema, el Partit Popular d'Ontinyent, el grup municipal del Partit Popular, ha demanat al govern municipal que revise totes les faroles d'eixa via. Per analitzar aquestes dues qüestions, ens acompanya el regidor de Serveis Municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent, Jordi Vallès, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Jordi, parlem d'eixe nou acte vandàlic que doncs, ha sofrit una escultura de la renovada plaça de la Concepció. Quan vau rebre la notícia de que l'escultura del Peixcauret havia tornat a ser objecte d'un acte vandàlic, què pensàveu?
2: Ara mateixa, de fet, estic parlant-vos des de la mateixa plaça de la Concepció, en tota aquesta revisió, no?, posterior a el que ha passat aquest cap de setmana. I la veritat, pues, que sobretot és un...
1: Jordi? Hem perdut el regidor. A veure si podem recuperar eixa connexió que, com ens deia el regidor, està ara mateixa en la plaça de la Concepció, junt amb els treballadors de l'àrea de serveis municipals, doncs revisant aquesta escultura i doncs a veure si podem connectar novament amb el regidor de serveis municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent. Ahir el tenim, Jordi.
2: Crec que s'ha tallat.
1: Sí, estaves dient-nos que el trobes ara mateix a la plaça de la Concepció.
2: Sí, em trobo ara mateix a la plaça de la Concepció, pues, revisant tot el que hi ha passat aquest cap de setmana, no?, totes aquestes incidències, i tu estaves dient-me que és el que sentim. Pues el que sentim un poquetet és de tristesa, no? Estava comentant pues això, perquè al cap i a la fi, com bé sabem, Ontinyent és una de les ciutats de més de 30.000 habitants, de la comunitat valenciana és la més segura i en la menys incidència, i de la tercera a nivell de l'estat espanyol. Però això no dona que sempre que es produeix un acte d'aquest tipus, pues, ens plena de tristesa, no?, com a ciutadans i com a gestors públics.
1: És especialment dolorós perquè no és la primera vegada que aquesta escultura pateix desperfectes. I a vegades passa, no sols en este és un exemple, no?, però tu que eres regidor de serveis municipals i la teua àrea s'encarrega doncs del mobiliari urbà i d'altres qüestions,
2: sí,
1: passa moltes vegades doncs en els bancs i en altres objectes, no?, de la ciutat.
2: Sí, la veritat és que així, pues, la veritat és que la segona vegada que ha passat, no?, des de que es va estar instal·lada, i la veritat és que això, pues, és el que dius tu, és una llàstima. És una llàstima perquè, a més, és un element que com bé diuen, no?, el patrimoni no és només allò que és antic, sinó també allò que recordem, no? I hi ha molta gent així a la ciutat, pues, que el té en gran estima, perquè recorda els seus anys de joventut, i la veritat és que aquest element hagi sigut vandalitzat, pues ens entristeix, però com com bé he dit, on tenien, encara que sigui una de les ciutats més segures, no?, amb menys incidència de la Comunitat Valenciana i de l'Estat espanyol, pues, quan passen aquestes coses, la veritat és que té un cost, no?, té un cost de revertir-les, d'arreglar-les, d'apanyar-les i de tornar a on tenien, que és una ciutat neta i bueno, i el que fem també, a part, des de l'Ajuntament, és perseguir aquests, i ja siga una pintà, com les que han pogut aparèixer al llarg de la ciutat, al qual estan identificats també els autors de les mateixes, o quan sempre que hi ha algun banc o algun element de mobiliari que es trenca, nosaltres també comencem les nostres investigacions per poder que es pague, no?, i que revertisca a la ciutat i ser mal que s'ha fet.
1: Sí, perquè, clar, tot això ara té que pagar-se de les arques municipals, dels diners de tots els ontinyentins i ontinyentines, quan estos actes vandàlics, este acte vandàlic l'ha fet una persona o l'ha fet diverses persones, doncs, incíviques, tornem a repetir-ho, incíviques, sí, perquè no té altra qualificació. Parles de què va fer-se ara en quant a l'escultura, quin va ser el procediment, sí.
2: Sí, avui mateix hem estat, com bé vos ha dit, estic a la plaça, hem identificat el que ha sigut el mal. Afortunadament, tot el que li resta a la figura ho tenim. Aleshores, el que anem a fer és a procedir, igual que l'anterior vegada, a eixa reparació i a deixar-se-la presentable i, sobretot, pues, deixar-se-la com toco. I el que volem és, pues, que la ciutadania, com bé has dit, entenga que això ens costa a tots, però que també aquell que fa aquest acte, que se'l perseguís, que se'l pilla i que la veritat és que ja sigui una pinta, torna a incidir, perquè és a lo millor el vandalisme que més tenim a la ciutat, no? Lo que venen a ser repintades, siguen de qualsevol signe o de qualsevol cosa, nosaltres tenim identificats els que les fan, gràcies a aquest treball també, no?, que fem des de serveis municipals i policia local, i en aquests casos, pues, lo mateix, el que es fa és passar-se a aquesta gent, no?, que ha produït aquest mal o aquest acte incívic, per a que ho repose, clar.
1: Parlem de l'altre incident, d'estos dies, que va caure una farola de la plaça de la Concepció. Què és el que va passar exactament?
2: Això ja entra ja dins d'altres qüestions. Això ja no és incivisme i això són coses fortuïtes que passen a la ciutat i que quan una cosa, pues, és nova i quan una cosa, pues, està plantejada i tot, però sempre pot eixir i passar algun accident, pues, la veritat està que, gràcies a Déu, no va passar a majors. Avui mateixa en l'empresa, els servicis tècnics també de l'Ajuntament i tot s'ha revisat, s'ha vist que això ha sigut una cosa fortuita i va passar-se a arreglar-se de la mateixa manera que passa en qualsevol obra que s'ha acabat en els últims plaços i tot això, i sempre que hi hagi alguna incidència en la mateixa.
1: Deia al principi que el Partit Popular, el grup municipal del Partit Popular, ha demanat explicacions i també ha demanat que revisen totes aquestes faroles, i tu estàs dient-nos que ja s'han revisat o s'està revisant.
2: Sí, però això bé que ho recordes i tot això, perquè em fa molta gràcia, perquè no és que el Partit Popular ens exigisca a nosaltres, no, és la nostra tasca, la nostra responsabilitat que tenim a la ciutat, i és la feina diària que fem des de serveis municipals i des del Departament d'Urbanisme. No ha de vindre ningú a recordar-nos res, perquè, inclús ho dic, el moment que va passar, el del fanal, jo mateix, personalment, vaig acudir a la zona, junt als serveis municipals, i els bombers van ser els que vam acotar la zona, els que vam revisar el que ja havia passat, vam veure que era una cosa fortuïta, i vam repassar tots els demés elements, i per això es van retirar les demés lumíniques en un per si acaso fins revisar avui. Per això dic que em fa gràcia com a bou passat, que heu de fer, però som nosaltres els que tenim la responsabilitat en la ciutat d'on tenien, i els que nosaltres som els que fem la tasca ben feta i els que estem a peu del canó sempre que passa alguna cosa, com tota la ciutadania veu i va poder veure el mateix divendres.
1: Jordi, per acabar, tant el vandalisme com la conservació del mobiliari urbà ens porten a una mateixa reflexió, suposo jo. La ciutat és de tots. Creus que més enllà de les inversions cal continuar treballant en la conscienciació ciutadana perquè entre tots i totes cuidem la ciutat?
2: Sí, jo sóc una de les persones que sempre pensa que hi ha

0: passar de manera incívica en la ciutat. I sobretot pues, també llevar un poc d'aquest sentiment, no? de incivisme i tot això, que recorde som la ciutat de la Comunitat Valenciana amb menys incidència. Això totes gràcies també a tots els departaments, des dels serveis municipals, policia local, pares i jardins, i pues, la veritat és pues, cridar, no? a la ciutadania per a respectar tot allò que hem construït i que construïm junts dia a dia.
1: Jordi Vallès, regidor de Serveis Municipals. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
1: Adéu.
2: A Aielo de Malferit ja respira festa i a Ràdio Ondinyenca de Nacer ho viurem en directe. Este divendres 31 de juliol, de 2:20 a 2 del migdia, no et perdis el Hoy por Hoy Ondinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians de Aielo de Malferit. Emissió en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Aielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades de l'estiu. Hoy por Hoy Ondinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. En directe a Ràdio Ondinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.
3: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir... No tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo 19,90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
4: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
5: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
4: ¿Ah, sí?
5: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
4: Dime la web y me informo.
5: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
6: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
7: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
6: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
7: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
8: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
9: Si tens una empresa agroalimentaria y vols invertir en maquinaria, instalaciones, eficiencia energética... o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigís memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
10: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
1: Hi ha oficis que passen de pares a fills i que, a més que un negoci, acaben convertint-se en una forma d'entendre la vida. És el cas del Forn l'Ermiteta d'Ontinyent, un establiment que acaba de rebre el document de qualificació artesana de la Generalitat Valenciana, un reconeixement que acredita oficialment el seu treball artesanal i que posa en valor anys de dedicació, qualitat i respecte per la tradició. Per parlar d'este guardó, del futur de l'artesania i del paper del comerç de proximitat, ens acompanya Gaspar Alcaraz. Gaspar, bon dia. Hola, Gaspar.
11: Hola.
1: Hola.
11: Hola.
1: Ara t'escoltem, ara t'escoltem bé, sí. Primer que res, Gaspar, enhorabona per aquesta distinció. I què suposa per a vosaltres el rebre la... haver aconseguit este document de qualificació artesana?
11: Moltes gràcies. I per nosaltres, pues, significa continuar el que estem fent. Ensenyant-se cada dia, fent coses noves i continuar el que estem fent. Gastem productes de qualitat, que fumem gastem, i seguir, i ja està. No hi ha més.
1: Per a qui no conega, què significa exactament este distintiu?
11: Bueno, este distintiu és que va eixir, ja, bueno, nosaltres som una empresa que tenim el número 6.000 i pico d'artesans de la Comunitat Valenciana, o sigui que no som els primers ni mucho menos.

0: i en el poble ja n'hi ha. El que passa és que vaig ir i em van posar en contacte en Marisa, de Comerç Din, i ella ha sigut la que m'ha ajudat a treure-ho tot, perquè porto prou de faena, a part de temes de papers i burocràcia i tot el rotllo. Nosaltres fem el que fem, ¿vale? Però i va vindre ella i m'ho va ajudar i després de diversos mesos de faena pues, ho han aconseguit. I m'ho va continuar, seguirem fent el que fem i ja està. Només. Ara, si ho aprofitem per fer proves, per quedar a la tardor, a partir d'octubre traure produccions nous i ja està.
1: Quan es parla de forn artesanal, com és el vostre, com deia abans també al principi, que abans estaven els vostres pares, ara esteu tu i el teu germà, parlem exactament, no?, d'aquesta feina que es fa o que s'ha fet durant molts anys i continueu fent, de fer-ho de manera artesanal, no? Què diferencia el vostre treball d'una producció més industrial?
0: Sí, bueno, nosaltres som la quarta generació. El meu germà i jo estem al capdavant de l'empresa, però així l'obrador està el nostre cosí, ¿vale?, que és de més generació que nosaltres. Nosaltres som la quarta i en el mostrador tenim també familiars, en la tenda pues, estan treballant les xiques. Què diferència? Pues, jo què sé. Nosaltres fem partides xocotetes, fem pesades de... No sé, gastem farines de molta de proximitat, intentem gastar farines noves, de qualitat, jo què sé, no sé, és que tampoc té confusió en les empreses grans, jo li confusió amb nosaltres, els nosaltres pues, treballem, cuidem molt les masses mares, els dies de festa hem que venir a refrescar-la perquè no perga la qualitat i del rotllo. Tampoc sé com treballen les empreses grans, sé com treballen nosaltres. La diferència, però no sé, nosaltres intentem fer les coses ben fetes, a poquet, en molt de temps. Jo crec que les grans indústries el que no tenen és temps. Vale? Nosaltres pues, hi ha parts que tenen fermentacions de dos dies, quan ve el panetón és com 70 hores de fermentació i d'elaboració, entonces no sé si les indústries i empreses grans poden fer això. Uh-huh. Nosaltres ara de moment sí, hem tirat per aquest camí, per fer productes de qualitat en molt de temps. Fermentacions molt llargues i pues, al final es mató. Estem fent, sobretot Sergio està peleant molt en el tema del pa i està fent màsters i està fent el tema del pa i jo estic tirant-me més cara a la bolleria i pastilleria i entre tots podem fer tot el que podem, cosetes, perquè on tinguem sigui un punt de referència en el tema este de productes de qualitat. Vale? I de moment pareix que poquet a poquet algo estem fent bé. Si podem donar el certificat este, algo estem fent bé. Però bé, sí.
1: Gaspar, el Forn de l'Ermiteta forma part de la història comercial d'Ontinyent. Ja cal recordar que teniu dos establiments oberts. Quants anys porteu oberts?
0: Això era un dels temes que n'hi havia que veure. Nosaltres, jo tinc un tio que busqueja molt en l'arxiu municipal, vale, i mos va donar documentació de l'any 33, 1933, uh-huh. Que ja estava en marxa. Després d'aquest mateix any, també, que el meu reabuelo demana permís per posar un motor mecànic per a l'elaboració del pan. Es posava en l'acte. I si l'acte la tenim a semana en el fons. Pues, per ahí estaria. No hi ha documentació oficial, però per ahí estaria, però sobre l'any 33. Està en marxa. Tradició familiar des de l'any 33. Imagina't si ha plogut.
1: Sí. Creus que actualment el consumidor, el ciutadà, valora el producte artesà, aquest producte de qualitat, de proximitat, elaborat de manera tradicional?
0: Sí, claro. La gent es dona compte de quan està ben fet. De fet, ara en estiu, que estem... Este estiu estem patint el que no hem patit mai de les onades de calor i tot. El producte és ressentir un poquet i així ja t'ho diuen. Però la gent no ho comprèn, que és per el tema de l'oratge. Però sí, quan tu treus un producte bo i guai, duro, bonico, i el pa que... Les peces grans que

0: 3, 4 dies estan bons, t'ho agraeixen, normal, t'ho agraeixen. I després el tema de la pastisseria també, el tema de, bueno, més pastisseria no, més bolleria, pues, tirant-li sobre en la tardor quan ve el panetone i tot el que estem preparant ara de cara a... Tenim molta il·lusió, tot el que estem preparant de cara a la pròxima tardor, tot el que estem innovant, jo crec que sí que la gent ho agraeix, clar, que m'agraeix, és una altra diferència, clar, te ho diuen. Sí, sí.
1: Este distintiu que vos han donat suposa que és una responsabilitat per continuar mantenint aquest nivell, no?
0: Sí, claro. És més fàcil arribar que mantindre's. Això ho diu molta gent, no? Arribar és fàcil, ara que mantindre's. Però, bueno, el que t'ha dit al principi, nosaltres seguirem fent el mateix. Això, vale, és un reconeixement, però va seguir fent el mateix i ja està. Intentar treure les coses ben fetes i amb molta il·lusió i amb molta passió, que he dit al principi, però sí, perquè si no, aquestes coses no eixen. Si no hi poses moltes ganes, este ofici, pues, igual que molts, són molt sacrificats. Si no hi poses passió, aquestes coses no eixen. Cota que eixi. I nosaltres continuarem a la marxa fent el nostre. El que sabem fer, el que intentem saber fer.
1: Doncs, Gaspar Alcaraz, novament, enhorabona, i com tu dius, a seguir treballant així i oferint cada dia el que sabeu fer, aquests productes fets de manera artesanal. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia. El passat divendres, per falta de temps, no vam poder escoltar aquesta cançó, un dels nous temes d'Andreu Valor, que recordem que el passat divendres estava a Agullent, al Molí Fariner, presentant el seu nou disc, el que li dona nom a aquesta cançó, Els camins que elegim. I el dia 4 d'agost recordem que estarà a Otos.

Hola de nou, és la 1:07 d'este migdia de dilluns 27 de juliol. Continuem en directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser i, per què no recordar-ho, que ens podeu escoltar a banda d'escoltar-nos a través de la ràdio tradicional, a través del 89.5 de FM. També podeu fer-ho a través del web, sí, a través de la nostra web radioontinyent.com. Ens podeu escoltar en directe o després en el podcast. També podeu descarregar-se l'aplicació de la cadena Ser en el vostre mòbil o en el vostre en la vostra pantalla per escoltar en directe o també en diferit en el podcast. Aquestes són les diferents formes, però també, a banda, podeu dir-li a eixe altaveu intel·ligent, demanar-li que voleu escoltar Ràdio Ontinyent Cadena Ser i seguir tota la programació d'aquesta emissora de la Vall d'Albaida. Anem amb més contingut. Anem a recordar què és el que ens queda fins arribar a les 2 de la vesprada. Anem a fer balanç d'eixe gran concert del centenari del mestre Ferrero, que dissabte va reunir més de 300 músics de les 4 bandes federades d'Ontinyent en una cita històrica. Ho farem amb el regidor de Cultura, Àlex Borrell, i amb el coordinador de la comissió del centenari, Rafa Soler, dos persones que el passat dissabte estaven a estes hores en directe ací a Ràdio Ontinyent parlant en aquest programa especial que Ràdio Ontinyent va voler fer amb motiu d'aquesta cita del passat dissabte, prèviament al concert, i també amb motiu del centenari que s'està celebrant enguany a Ontinyent, el centenari del naixement del mestre José María Ferrero. Continuarem parlant de música amb Lluís Muñoz, vicepresident de la Fundació Sonora, i Genís Tornero, gerent de l'Orquestra Sinfònica Caixa Ontinyent, perquè dimecres, després demà, ja lo de malferit una cita important, sí, perquè oferiran un concert anomenat Tango Concertant Essència de Buenos Aires. Serà al Palau dels Malferit. Després viatjarem cap a Bocairent, on l'alcalde Xavi Molina farà balanç del concurs fotogràfic i de l'exposició inaugurada este cap de setmana, una iniciativa que continua posant en valor el patrimoni i els paisatges del municipi. I anem a acabar a Llutxent, parlant amb el seu regidor de Turisme i Medi Ambient, Hilari Martí, per descobrir una nova edició dels Contes a la Llum de la Lluna, una proposta que es realitzarà este pròxim divendres.

0: El dissabte passat, Ontinyent va viure una d'eixes nits, vesprada nit, que ja formen part de la història de la ciutat, on més de 300 músics de les quatre bandes federades van compartir l'escenari a l'esplanada de Tortosa i Delgado per interpretar de manera conjunta un repertori íntegrament dedicat al mestre José María Ferrero. Esta que estem escoltant no és una d'eixes peces, però és una de les obres del mestre Ferrero, composada en 1952, Tomás Pascual. Es tracta d'un concert extraordinari que va reunir milers de persones i que s'ha convertit en un dels moments culminants de la programació del centenari del compositor ontinyentí. Avui fem balanç del que va suposar esta cita històrica amb el regidor de Cultura, Àlex Borrell. Bona vesprada, Àlex.
1: Hola, bona vesprada, Esteban.
0: I amb el coordinador de la comissió del centenari, Rafa Soler. Bona vesprada.
2: Què tal, Esteban? Bona vesprada.
0: Primer, Àlex, han passat ja dos dies. Amb la perspectiva que dona temps, quina valoració fas d'esta vesprada, d'eixa vesprada del dissabte?
1: Doncs una valoració més que positiva, no? Quan va acabar el concert, veure la emoció de tots els familiars, de tota la família i del públic assistent, no? Perquè és que va ser un concert carregat de sentiment i la veritat que també tots els membres de la comissió del centenari, com han treballat tant, ha sigut una suma d'esforços de tantes persones i associacions i entitats involucrades. Al final, veure que el resultat va ser tan positiu, doncs la valoració sols pot ser que positiva, perquè és que la resposta de la gent va ser increïble. Van ocupar les 800 localitats, però és que a més hi havia gent al final, en la part final del concert, als voltants de tota la part del pont, del mirador, des de la vila. O sigui, és que va resultar un concert increïble, la veritat.
0: Rafa, tu com a coordinador d'eixa comissió que ha treballat durant mesos per preparar aquest concert, que com diu el regidor, va ser tot un èxit, quina valoració fas?
3: Sí, bueno, esteu comentant-ho vosaltres, a més de ser això històric, la valoració no pot ser només que molt més que positiva, fantàstica, no? Ja no sols per la vesprada nit musical que vam tindre, no sols per la magnífica interpretació dels músics, de l'execució dels seus directors, sinó perquè es va unir, va ser, vamos, jo inclús m'atreviria a dir que va ser hasta màgica, no? Perquè es va unir inclús el comportament del públic, no? Va haver una simbiosi allí de en la educació, el com es va sentir ese concert, el com es va comportar perquè era complicat, no? Era complicat la comprensió que va tindre el públic quan es van acabar les entrades pas seients, que van entrar tranquil·lament, van estar per allí, veure-ho tot, inclús m'atreviria a dir que màgica per part inclús hasta del mestre, que de les 9 o 10 obres que es van interpretar, inclús mos en va colar una que mos acariciava tots de quan en quan, com si el mestre mos ho volguera agrair en brises del clariano, perquè de quan en quan pues corria un poquit i ho diaré, inclús s'estava bé, no? S'estava bé.
0: Rafa, quin va ser el moment en el que tu vas pensar el dissabte durant el concert? Ha valgut la pena tot l'esforç?
3: Pues més que el dissabte, jo diria que ells, inclús el dia d'antes, el divendres, perquè es van donar una sèrie de circumstàncies que inclús feia el perillar, no?, un poc tot això, però quan a les 6 i 10 de la vespre, nosaltres estàvem allí des de les 6, tota la coordinació és voluntaris, estàvem allí, però quan a les 6 i 10 teníem a la gent fent cola, gent no d'on tenien, sinó d'altres poblacions veïnes, vam dir, això va ser tot un èxit. Nosaltres ja ho visualitzàvem, no? De fet, pues també, dins de la màgia que parlàvem antes, el conjunt on estàvem, la situació, I quan a les 6:30 vam començar a repartir les entrades i va ser un degoteig continu de gent, a les 7:30 aproximadament s'havien esgotat les entrades i continuava arrimant-se i apropant-se la gent, vam dir això és el que, modestia a part, teníem pensat que tenia que ser així. I és que no podia ser tampoc d'una altra forma. Jo crec que Ontinyent i els pobles veïns han rendit l'homenatge més que merescut a la figura del mestre.
0: Com tu deies abans, Rafa, durant tot el concert s'escoltava, a banda de les peces, eixe silenci del públic que volia gaudir, no? Que volia escoltar sí. Les notes musicals de cada un dels músics que estaven dalt de l'escenari. També es va poder veure eixa emoció de la dona del mestre Ferrero, de Pilar Silvaje. Uh-huh. Va haver algun moment, algun instant del concert que a tu et va emocionar especialment?
3: Pues la veritat és que, a part de tot ell, possiblement, i perquè la vam escoltar fora de lo habitual, i és algo que hauríem de començar a plantejar-se moltes voltes, va ser la marxa Morochimo. La marxa Morochimo, quan Dani ens va demanar a tots els assistents que l'escoltaren d'una manera diferent o que participaren d'una manera diferent a la que normalment estem habituats, no? Normalment en qualsevol concert, al final de cada sopar o de cada acte on tens una banda de música, sol interpretar-se la marxa Morochimo, tots alcem, tots desfilem. Jo podria dir-te que inclús es va escoltar d'una manera diferent a l'estar sentat, a l'escoltar-la com una peça més de lo que va ser el concert. Jo crec que ahir va ser aquest punt de dir això és diferent, això ha sigut màgic. O sigui, jo crec que va ser aquest moment del concert.
0: Àlex, què creus que significa per a Ontinyent haver estat capaç d'organitzar una cita, un espectacle, un concert d'esta magnitud?
1: Doncs la importància que té creure en un projecte cultural com és este, no?, i en una posada en valor d'un mestre de la música com ha sigut José María Ferrero Pastor, i posar en valor tant la seva faceta musical com de persona tan estimada que tant portava dins Ontinyent. I jo pense que és això, que aconseguir que totes les entitats que han participat hagin sumat la seva part per a que aquest concert fora un èxit, doncs és molt important, no? I que al final els projectes que creen sinergia entre diferents associacions i l'Ajuntament es demostra que ells se poden eixir bé, que eixen bé i que fan ciutat i fan poble, sí.
0: Uh-huh. Este centenari ha anat molt més enllà del concert, ho recordem, hi han exposicions, conte infantil, altres concerts. Quin balanç es fa, Àlex, de tota la programació en la qual l'Ajuntament també està implicada?
1: Doncs és que tots els actes que estem fent, els diferents, no sols en Ontinyent, sinó com hem repassat altres voltes en Alcoi, Cocentaina o les diferents poblacions que també estan sumant-se perquè estan incorporant en els seus concerts repertori amb peces del mestre, estan tenint una resposta molt satisfactòria. També en el conte ho vam poder veure en la presentació del conte, que es va omplir el Centre Cultural de Caixa Ontinyent. N'hi ha molt d'interès. Esta setmana passada estava parlant amb Manolo, en el promotor lingüístic, amb Manolo Requena, i ens comentava que estan demanant molts col·legis el conte, així que totes les activitats que estem anant preparant estan tenint una resposta magnífica. I jo pense que no ha de ser d'altra manera, no? O sigui, quan vam planificar tot aquest any d'activitats, esperaven que la gent responguera i així està sent.
0: Rafa, podem parlar el dissabte, ho deies tu, així, del paper que han tingut els voluntaris i també les bandes, no?, per a que tot funcionara també en el concert.
3: Sí, a veure, nosaltres no som uns professionals d'això, entonces tot lo que intentem fer, ho intentem fer pues, de la millor manera que sabem i que podem, i la veritat és que els voluntaris van estar el dia d'endes per la vesprà, vam estar mirant què és el que es tenia que fer, els voluntaris estaven a les 6 de la vesprà el divendres a pleno sol, i la veritat és que sense ells... possiblement tampoc haver eixit el bé que va eixir. Es va recepcionar a tota la gent, a convidats, a públic en general, ubicant-los en els seus assientos. Ja el dic, el públic va facilitar molt la tasca de la gent, van ser supercomprensibles a l'hora del tema que comentàvem, que per protocols pues, una persona, una entrada, tots ja en tenien quan explicaves, no li puc donar dos, no li puc donar quatre, perquè si no, això no va eixir conforme va eixir. En després, al llarg de tot el fin de setmana, tant dissabte per la nit com diumenge, ahir diumenge, el cursaves en gent, parlava la gent i tots han parlat bé, la qual cosa vol dir que estan tots contents i que les coses han anat bé. I en després, en quant als músics, vamos, és complicat, són fetges complicades per a totes les bandes, totes tenen una programació molt completa, sobretot quan arriba l'estiu, i el preparar altres activitats o altres actes que ells tenen conjuntament amb este concert, que primer prepareu tot per separat, després ho has de conjuntar en un únic assaig el divendres, la predisposició va ser total i tant de bo algun dia es puguen tornar a fer coses així. És complicat. Jo crec que passarà molt de temps antes de que tornem a veure a estos nivells conforme s'ha fet este cap de setmana una activitat així, però bueno, ojalà això siga l'inici i la primera pedreta pa qui sap, inclús a lo millor, una Santa Cecília conjunta ja no sols de les quatre bandes, sinó a lo millor de totes les agrupacions de dolçaines i de totes les colles que tenim en la ciutat. Per què no? Un dissabte en un passacarrer en tots igual, el dia de Santa Cecília. No sé, ho deixa caure. Si no, el que vinga darrere ja té faena per anar a pensar.
0: Que ho agafe, no? El que vinga darrere que ho agafe, sí. És una molt bona proposta. Després de tot el que s'ha viscut este dissabte i del que ve celebrant-se o visient-se des de que va començar el centenari, Rafa, quin creus que seria el millor homenatge que Ontinyent pot continuar fent al mestre Ferrero en els pròxims anys?
3: Pues seguir com està ara, seguir el traslladant, el recordant la figura del mestre, explicant-la. Crec que ara tenim ferramentes, anem a tindre, ja en tenim algunes, anem a tindre en altres, ferramentes bones pa continuar explicant el seu llegat. Anem, a part de que ja tenim el conte, a més en àudio, ara anem a tindre una exposició itinerant en la que entitats particulars, entitats musicals, conservatoris, col·legis podran fer ús d'ella quan sempre que la sol·liciten. Tindrem una casa museu on anar a veure d'on és tot això i conèixer, sobretot conèixer. Jo crec que el que es pot fer en un futur és conèixer a la persona, la figura del mestre com a persona. El legat musical crec que sempre va estar ahí. Algú comentava este fin de setmana, és que totes les obres eren conegudes. Claro, és que totes les obres del mestre són conegudes, són atemporals. És un tipus de música que us comentava per part de la presentadora, per Alba, el dia del concert. Un escalen més, altres escalen menys. Algunes, per desgràcia, que tenen en els calaix quan s'estrenen perquè no tenen una continuïtat, i, sin embargo, la música del mestre és atemporal, es sentirà sempre. Coneguem la música, conegam ara i redescobrim o descobrim, en molts casos, la figura de la persona.
0: Àlex, per acabar, si el mestre Ferrero haguera pogut escoltar dissabte, es va anomenar en alguns moments del concert, no? que segur que estava present allí, escoltar les seues obres interpretades per més de 300 músics davant de tot el seu poble, com penses que hauria reaccionat?
1: Jo crec que el sols el fet de veure que estan tots els músics de la ciutat, les quatre bandes unides, amb el seu repertori, fent-li aquest homenatge, jo pense que ha de sentir-se allà on estiga plenament satisfet. I a més va haver un moment en concret que a mi és el que em va acabar d'emocionar, que va ser transcorregent la marxa Chimo dirigida per el seu fill, per Dani, quan abandona l'entarimat, agafa el seu atril i el posa en l'escenari i ell baixa. Jo crec que aquest moment és d'un simbolisme i d'una emoció increïble i que jo crec que va meravellar a tot el món, no? O sigui, jo crec que s'emportem aquest concert per al record col·lectiu de ciutat i que ens hem de sentir molt satisfets tant per l'organització com per l'execució del concert. Així que aprofito també per a donar l'enhorabona a tots els músics, a la presentadora i a tots els voluntaris, a tota la comissió, perquè és que ha sigut un treball magnífic.
0: Doncs Àlex Borrell, regidor de Cultura, i Rafa Soler, coordinador de la comissió del centenari del Mestre Ferrero. Seguirem parlant d'aquest centenari perquè encara queden activitats per davant i, com ja dèieu, el dissabte, ací, d'ací no res, s'obrirà eixa casa museu, eix espai museístic a la Casa de Cultura. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Esteban. Gràcies.
0: Adeu.
4: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
5: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
4: ¿En serio?
5: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
4: Eso es justo lo que busco.
5: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
6: Ja està als quioscos l'Extra Moros i Cristians 2026, que dita-lo clar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que lo clar dedica als Moros i Cristians d'Ontinyent. No et quedes sense el teu exemplar.
7: Jefe, ¿un nomikai?
8: ¿Un nomikai?
7: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
9: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
10: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
11: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
12: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: És la 1:30 minuts, la 1:30. Este dimecres, allà lo de Malferit es convertirà en una de les parades més especials del projecte Territori Simfònic, una iniciativa impulsada per la Diputació de València i la Fundació Sonora, que aposta per acostar la música simfònica de gran nivell a tots els racons de la província. La plaça Palau serà escenari d'un espectacle molt especial, Tango Concertant, Essència de Buenos Aires, interpretat per l'Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent sota la direcció de Roberto Turlo. Per parlar d'este projecte, del seu impacte cultural i del concert que arriba a la Vall d'Albaida, ens acompanya Lluís Muñoz, vicepresident de la Fundació Sonora. Bona vesprada.
13: Bona vesprada.
0: I també tenim l'altra part del fil telefònic a Jaume Santonjo. Jaume, bona vesprada.
14: Hola, bona vesprada, bon dia.
0: Per començar, Lluís, què és exactament? Explica als oients de Ràdio Ontinyent què és Territori Simfònic.
8: Bueno, pues Territori Sinfònic per a l'Orquestra Sinfònica Caixa Montanyent és un projecte molt important perquè és la primera gira que anem a fer de l'orquestra, no? Que anem a eixir del Teatre Xecarai, que és un poc la nostra casa, i és un projecte que hem fusionat la música, el patrimoni i el desenvolupament local, no? En un mateix projecte. Des d'ahir estem molt agraïts a la Diputació de València per poder contribuir, no, a que els jovens de la nostra orquestra, de la nostra comarca, de la nostra comunitat, perquè al final tenim músics de tota la comunitat, puguen eixir, no, a llocs de patrimoni, a llocs molt bonics, on anem a fer, pues, bueno, un concert, una orquestra reduïda, i bueno, un concert de molt de nivell. Anem a comptar amb solistes internacionals com són Fabrizio Moccata, italià, que és, bueno, nominat a uns Grammy, Leonel Gasso, uruguaio, al bandoneó, i també tindrem a Graciela Di Palma, una argentina resident a València, i tot això dirigit, pues, per Roberto Turlo, que com sabeu ja hem dit moltes vegades, ell forma part d'aquest projecte des de fa moltíssims anys i serà l'encarregat de dirigir esta gira.
0: Lluís, el projecte també busca posar en valor espais patrimonials que hi ha a la província, i la Fundació també parla sempre de generar oportunitats, no? Per a aquests joves músics, que són talents també, aquests joves músics valencians. Com es materialitza tot això, el tema dels joves músics i llocs patrimonials de la província?
8: Bueno, pues jo crec que és aquest projecte que creiem que pot tenir molta continuïtat, perquè tenim molts espais molt importants a la nostra comunitat que la gent no... moltes vegades no es coneix, no? Anirem a tocar a llocs importants, no? Com no sé, el Molí Pasiego, no? De Sueca, no? Un lloc molt bonic, no? On d'aquesta manera que la gent pugui recolzar aquest projecte, també pugui visitar aquests espais que tenim, no? A la nostra comunitat, no? I això és un poc ha sigut l'objectiu d'aquest projecte, no? I de poder eixir d'alguna manera a l'orquestra. I bueno, este any anem a 6, però esperem que tots els anys puguem anar a més espais amb patrimoni, no? Molts són a l'aire lliure i altres poden ser interior, no?
0: Uh-huh. Jaume, l'Orquestra Sinfònica Caixa Ontinyent continua creixent en any rere any. En quin moment creus tu, que diries que es troba actualment el projecte?
13: Hola, bon dia. Pues, bé, home, un moment és especial perquè, com ja sabeu, l'any passat van començar esta nova etapa amb la formació de la Fundació, i ara mateix estem en, pues, una etapa de creixement, no? I d'assolir un poquet tot el que volíem amb la nova manera de treballar, amb tota la gent nova, amb tots els estudiants que estem vinculant al projecte, i aquesta oportunitat també de fer aquesta gira per la zona, pues, era un dels punts importants que teníem en el quefer de l'orquestra, que era aparèixer més allà del Teatre Xegaray d'on tinguem. Uh-huh. Així que és una molt bona oportunitat.
0: Què trobarà el públic que acudisca este dimecres a la plaça Palau de Gelo de Malferit? I Tango Concertant, Essència de Buenos Aires, és molt més que un concert. Com definiries l'espectacle?
13: Sí, a veure, ja ho diem quan vam presentar un poquet la versió del concert que fèiem al Teatre Xegaray, que és més que un concert, és un espectacle, és una oportunitat que volem perquè la gent s'apropi a l'orquestra, però d'una manera molt amena i molt, molt interessant, perquè la música que anem a trobar no només és l'orquestra sinfònica en si, però amb solistes de primer nivell, instruments molt especials, molt enfocats també al tema de la música del tango, que a més venen des de l'Uruguai mateixa per a interpretar aquesta música tan bonica a casa, així que el que es troben ara és, pues, una experiència molt, molt, molt interessant.
0: Uh-huh. Lluís, el projecte de la Fundació Sonora sempre porta aquestes noves oportunitats, com dèiem, als músics joves, i hi haurà figures, com estava dient ara mateixa Jaume Santonja, figures internacionals. Creus que hi ha una assignatura pendent a l'hora d'acostar la música sinfònica al gran públic en els nostres pobles?
8: Jo crec que sí, jo crec que tenim que canviar un poc les dinàmiques, no? I per això aquest tipus de programacions també ajuden a que puguem, no, a apropar la gent, no? La, jo crec que ja estem en un moment que tenim que atrapar molt a la gent jove d'alguna manera, no? I jo crec que, bueno, pues com espectacles com este o com programacions com la que Jaume ha presentat esta setmana, este any amb l'orquestra, no? Que tenim, anem a comptar en joves talents també, no? De, han tingut un cel·lista molt important, Raúl, i ara tindrem al violinista, no? També en el pròxim concert que dirigirà Jaume. Bueno, jo crec que d'alguna manera bueno, ens queda molta feina per a fer. Nosaltres estem molt contents així on tenim, perquè tenim el teatre ple, no? Però crec que d'alguna manera iniciatives com aquestes pues, fan pues, que la música sinfònica pues, tinga un altre aire, no? I que cada vegada la gent tinga més interès, no? I això és el que hem anat mostrant durant tots aquests anys, no? Sempre fem algun programa pues, bandes sonores de pel·lícules o de tal, no? Programes que són més assequibles per la gent i la gent es contagia i bueno, i al final acaba comprant-se l'abono, no? I d'aquesta manera anem fent més assiduos a l'orquestra, no? Segur que estem en una terra molt de música de banda, que la gent està molt acostumada a la banda. Este fin de setmana passat hem tingut les quatre bandes, que jo crec que ha sigut un orgull per on tenien i un projecte molt bonic de banda, però l'orquestra pues, és altra de les coses que tenim que, no? Que fomentar, no? I jo crec que, bueno, anem per aquest camí.
0: Jaume, quin missatge enviaries als veïns d'Aielo de Malferit i de tota la comarca per a que s'acosten este dimecres a Aielo de Malferit?
13: El missatge sense dubte és que si tenen l'oportunitat que no deixen d'anar, perquè se sorprendran, es agradarà moltíssim i després ja només quedarà que tornen a Boremosa, a Ontinyent o a qualsevol altre lloc de la comarca on actua l'orquestra.
0: Uh-huh. Lluís, el passat i el cap de setmana era en Benimodo el concert, aquesta primera eixida de l'Orquestra Sinfònica de Caixa Ontinyent, eixida de Ontinyent, esta serà la segona cita en Aielo i venen molts més pobles, no?
8: Sí, bueno, Benimodo, tinc que dir-vos que va ser espectacular, la gent va quedar sorpresa de la qualitat, no?, de l'espectacle i, bueno, va ser una hora i mitja de música que va passar volant, però, bueno, tindrem, com bé has dit, el dimecres 29 de juliol estarem a Aielo de Malferit, que la gent de la Vall d'Albaida, que no va poder tenir l'oportunitat, crec que ens tindrà molt propet. Després, el dissabte d'any de setembre, estarem en Utiel, en el Teatre Rambal. Després estarem el diumenge 20 de setembre en Enguera, en la Casa de Cultura d'Enguera. Després, dissabte 26 de setembre, estarem en Sueca. I després estarem, també acabarem la gira de concerts en Oliva, no? En Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles. Tot això en entrada lliure, o sea, hasta acabar l'aforament. O sea, jo crec que és una oportunitat de que tenim molts llocs on poder escoltar este repertori tan, tan emocionant, no? I diria jo, tan bonic i, a més, com hem dit, és un concert espectacle.
0: Lluís Muñoz i Jaume Santonja, moltes gràcies als dos.
8: Pues gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adeu.
8: Adeu, adeu.
15: Aielo de Malferit ja respira festa i a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Este divendres 31 de juliol, de 12:20 a 2 del migdia, no et perdis el Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Emissió en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades des de l'estiu. Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit, en directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.
0: Més entrevistes, més qüestions que anem a tractar, perquè Bocairent continua apostant per la fotografia com una manera de promocionar el seu patrimoni, els seus paisatges i la seva riquesa cultural. Dissabte passat es van donar a conèixer les obres guanyadores del concurs fotogràfic i es va inaugurar l'exposició amb les imatges participants a la sala Joan de Jones, una mostra que es podrà visitar fins al pròxim 15 d'agost. I avui volem conèixer el balanç d'esta iniciativa i la resposta que ha tingut de la mà de l'alcalde de Bocairent i regidor de Cultura. Xavi Molina, bona vesprada.
16: Hola, bona vesprada.
0: Primer que res, Xavi, quin balanç feu d'esta nova edició del concurs fotogràfic i quantes persones s'han presentat? Quantes obres s'han presentat al concurs?
16: La veritat és que un balanç positiu per un doble motiu, no? Per un costat, perquè estem parlant de l'edició número 33, és a dir, ja quan qualsevol iniciativa, no?, supera la trentena de convocatòries i continua estant en actiu, crec que ja de per si, no?, és necessàriament un balanç positiu. I en segon lloc, perquè de nou tornem a estar amb una participació elevada d'unes 40 obres aproximadament, que per tant també doncs ens situa en la mitjana dels últims anys i fa també, no?, que d'alguna manera doncs siga també positiva quantitativament, no? Per tant, la valoració com a organització, com a ajuntament organitzador, en col·laboració amb ACB i amb Art 92, dos col·lectius locals que ens ajuden en l'organització, doncs és positiva.
0: Qui van ser els guanyadors d'este concurs?
16: Doncs el concurs té dos modalitats, enguany tenia dos modalitats, la de color i la de blanc i negre, i en cada un dels casos hi havia primer i segon premi, i a més també per garantir que sempre hi ha també algun premi local, es genera també en la convocatòria l'accèssit a millor obra participant local. Per tant, en el primer premi en la modalitat de color, José Antonio Bernat Bacete i Elena Sidera van ser els dos fotògrafs guanyadors, i en el cas de blanc i negre, Blai Bañó i Juan Miguel Beneito. En el cas de l'accessit com a obra local, com a participant local, Benjamín Castelló de Pereda. Alguns d'ells ja han participat en edicions anteriors, alguna altra persona són nova, és nova d'enguany en el conjunt de participants, i això també ens alegra, no?, que per un costat tinguem participants que repeteixen i per l'altre doncs noves incorporacions.
0: Uh-huh. Com deia abans, l'exposició es podrà visitar fins al 15 d'agost a la sala Joan de Jones. Què podrà trobar el visitant quan entre a la sala i veja l'exposició?
16: Bé, a mi sempre m'agrada dir, no?, que els fotògrafs tenen aquesta capacitat de moltes voltes captar l'instant precís, no?, i a voltes és un detall, és un moviment, és un racó del poble. En molts casos són llocs que tenim, o sigui, que són molt coneguts per als bocairentins i les bocairentines, però saben fer-ho, saben aportar una mirada diferent, no? Per tant, jo crec que el visitant local de l'exposició doncs tindrà l'oportunitat de retrobar-se en espais del municipi que coneix o en alguns que pot ser no inicialment no identifica, i també hi ha rata de dir això on és o això on es troba. Crec que és positiu i crec que el visitant o la persona de fora del poble també té l'oportunitat, no?, de conèixer una miqueta més bocairent a través d'aquestes imatges, perquè en alguns casos es tracta de paisatges del poble, d'elements patrimonials del poble, però en altres pues, també es tracta de moments destacats, com algun aspecte de les nostres festes o de les nostres tradicions. Per això jo crec que també una de les qüestions que sempre ha fet bé el concurs fotogràfic de Bocairent ha sigut no només quedar-se en la part de concurs, sinó generar també aquesta exposició d'obres que després, durant aproximadament 15-20 dies, doncs, està a disposició del públic per a que, visitant la sala Joan de Joanes, pugui conèixer el resultat del conjunt d'obres participants.
0: Bocairent és un municipi molt fotogènic. Creus que iniciatives com esta també ajuden a promocionar el poble des d'un altre punt de vista?
16: Sí, crec que és important, no? I després perquè també genera, per un costat, l'atracció a unes persones que normalment pues, són sensibles a l'entorn, sensibles al patrimoni, i que per tant també busquen aquestes mirades creatives a partir d'aquest entorn més pròxim, i després també perquè genera un banc de recursos visuals que després tractem també d'utilitzar, no?, en publicacions municipals, en elements de promoció turística. En definitiva, també es genera un arxiu fotogràfic que d'alguna manera també està a disposició de qualsevol necessitat municipal. Per tant, crec que sí que és important, i al llarg de l'any doncs hi ha iniciatives diferents, no? Ara parlem del concurs que organitza la Regidoria de Turisme, però fa unes setmanes, doncs, per exemple, de l'Associació de Festes de Moros i Cristians s'havia generat el concurs fotogràfic dels Moros i Cristians. Després també la Regidoria de Joventut impulsa una iniciativa que per a nosaltres també és bonica i també hem consolidat al llarg dels anys, com és la Marató de Fotografia Jove. És a dir, crec que d'alguna manera, juntament amb les iniciatives que fa l'Associació Fotogràfica de Bocairent, com tu bé dius, som un municipi que també, entre aquesta oferta variada de l'àmbit cultural, les arts visuals, en aquest cas concret la fotografia, doncs també té cabuda i també té iniciatives específiques per a este àmbit, per a un àmbit com és el de la fotografia.
0: Per cert, Xavi, que aquest cap de setmana heu tingut molta activitat com...

0: dels moros i cristians. I este cap de setmana doncs, van ser els actes més multitudinaris. No? Vam començar divendres de vesprada en una desfilada infantil que com tots els anys que porta fent-se, crec que enguany és el tercer any, i podríem dir que ja està consolidada perquè al final té molt bona acollida, no? Tant per els xiquets i xiquetes de les filades com per part del públic. Vam poder veure doncs, que els moros i cristians de Bocairent tenen molt de futur per davant, perquè hi ha molts xiquets i xiquetes que les viuen, que se'ls estimen a les festes de moros i cristians i que, per tant, garanteixen, no?, que aquest futur que ha de vindre i aquest futur que s'ha d'escriure en les nostres festes patronals. I dissabte, doncs, crec que va ser una vesprada nit, sobretot una nit de poble ple, no?, amb la desfilada general de totes les filades, primer amb els sopars als Masets i després amb la desfilada general i posteriorment amb la nit de festa que es va allargar prou, doncs crec que va ser una vesprada nit magnífica. Des del punt de vista també organitzatiu i de responsabilitats municipals, destacar que no va haver cap incidència rellevant, que sempre, evidentment, quan hi ha actes multitudinaris, doncs també hi ha una preocupació perquè no hi ha cap incident, i així va ser. La policia local no va registrar cap incidència destacada ni en la desfilada del dissabte ni en la nit de festa del dissabte, i per tant, doncs, d'alguna manera vam poder viure, com ara tu deies, un cap de setmana intens i un mig any que d'alguna manera ja activa, no?, el compte enrere cap a aquestes festes del pròxim mes de febrer.
1: Xavi, per acabar, ens agradaria que convidares als oients a visitar eixa exposició i que els digueres per què no tenen que perdre's. És un al·licient més, no?, per visitar Bocairent, perquè no tenen que perdre's esta mostra fotogràfica.
0: Bé, jo crec que, com hem dit, és una oportunitat de retrobar-se amb Bocairent, per tant, aquelles persones que coneguen el nostre municipi o que siguen del poble, doncs tenen l'oportunitat de revisitar amb les fotografies racons i moments importants del poble, i aquelles altres persones que no coneguen tan Bocairent, doncs sense moure's de la sala Joan de Joanes i amb la fresqueta de les instal·lacions climatitzades que té la sala, doncs poden d'alguna manera visitar o viatjar, no?, per moure's, passejar per el nucli històric, per la Serra de Mariola, per les coves i cavitats que també caracteritzen Bocairent. En definitiva, crec que a través de l'exposició, a través d'aquest 33 concurs de fotografia Bocairent i el seu entorn, tenim l'oportunitat, no?, de conèixer una miqueta més i d'estimar una miqueta més Bocairent i tot l'entorn que l'envolta.
1: Doncs Xavi Molina, alcalde de Bocairent, moltes gràcies per haver compartit un dia més els micròfons de Ràdio Ontinyent. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, por usarla 4 veces y pagarla todo el año.
3: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
4: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Me loco!
5: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
6: ¿No será Tu Energía?
5: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
7: Jefe, ¿un nomikai?
8: ¿Un nomi qué?
7: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
9: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
10: ¿Nomikai?
9: Y acaba diciendo,
10: ¿otro cremaet?
9: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
11: Cariño, ¿duermes?
12: ¿Con este calor?
11: ¿Y si abrimos la ventana?
12: Ya está abierta.
11: ¿Y si ponemos el ventilador?
12: Ya está puesto.
11: ¿Y si cambiamos el colchón?
12: Eso podría funcionar.
13: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida Almach 56, Ontinyent.